0: Realmente como deberíamos, no estamos cogiendo al toro por los cuernos ni estamos llamando a las cosas por su nombre.
1: Gracias, señor Millet. Señor Izquierdo, el soltar.
2: Bueno, es checks Consum del 2026, son la cinquena edició d'este programa. Carmen ho explicava molt bé al principi, va néixer el 2021. Jo recordo en aquell moment estava Ferran Martínez Mendoza de regidor de comerç, Vicenta Ferrer, és a dir, en regidors de compromís, en aquell moment teníem aquesta legislatura també, i naix efectivament com una proposta postpandèmia. La pandèmia va fer patir molts sectors, recordeu que sols obrien els essencials en aquell moment, farmàcies, perruqueries, recordeu que també va ser un negoci, no és un comerç, però va ser un negoci que es va mantindre, i el comerç va estar tancat durant molt de temps. Entonces naix com una proposta efectivament puntual per poder fer una injecció directa de diners incentivant a la ciutadania que compren el comerç més proper i als comerços en general que se sentien beneficiats, i ja són 5 anys, perquè efectivament jo crec que ara ja estem parlant d'una experiència que no és puntual, estem parlant d'una política que s'ha consolidat i que enguany continua. Jo crec que una cosa quan funciona té demanda i beneficia la ciutadania i el teixit comercial, pues jo crec que la idea era consolidar-la, millorar-la i avaluar-la. Jo crec que esta cinquena edició de Xes Consums, que és una iniciativa que ja forma part d'aixes polítiques de suport al comerç local des de la regidoria de comerç, i avui que tenim a la regidora explicarà jo crec que molt millor també al detall la campanya, està pensada justament no sols en donar 40 euros a una persona, sinó que s'utilitzen recursos per aconseguir dos objectius: ajudar a les famílies a reduir també una despesa primera d'estos primers mesos. Sabeu que ara estem també encara en els xecs escolars, el del material escolar, que són 30 euros a cada xiquet i xiqueta escolaritzat a la ciutat de Gandia. O sigui que entre els 30, estos són 30 directes, i estos són 40 que tu acabes injectant el doble, ja ho has dit, 400 que posem i 800.000 que acaba tenint el comerç, perquè per cada 10 que tu gastes n'has de pagar 10 més. Aleshores, mireu del que estem parlant, és a dir, acabes per 70 euros fent 30 euros de baix i una compra de 80, és a dir, és una cosa interessantíssima, i cada xec, a més, pues, ha d'exigir un poc també que es pagui almenys 10 euros més aportats al consumidor i gastats en el comerç local, pensem que és molt important. Jo crec que la campanya funciona superbé. L'any passat, ara un poc me'n vaig a la campanya, l'any passat jo crec que el primer o el segon dia s'havien exhaurit els xecs. És de veres que la partida són 400.000 euros, són molts diners, i que qualsevol persona entra i els demana. N'hi han 15 dies per a gastar-los. Dic esta data perquè tècnicament igual podem parlar de més coses, però ho dic perquè molta gent corre a pressa, l'agarra el primer dia, se li oblida que l'ha agarrat i als 15 dies caduca, eh? O sigui, en 15 dies no l'has consumit, caduca, el pot tornar a demanar.
3: No.
2: Ah, ja no pot tornar a demanar, perdó, perquè això ja ho han fet perquè efectivament la gent l'agarrava per sistema, després no el gastava i impedia que molta gent el gastara. Aleshores, el que farà és que se retornaran els diners i a la gent que ho torna a demanar se li donaran aixòs 40 euros. És a dir, això és com super important. Si el demanes i no el consumissis en 15 dies, el pedràs. Però bueno, jo crec que és una cosa bastant interessant. Ja sabeu que són majors de 18 anys. Jo crec que el dia que l'anuncieu, el dia que comença, és el 25 d'octubre. El Departament de Comerç ara us contaran, però han muntat unes jornades d'aquest cap de setmana superxules, perquè és el Dia Mundial del Comerç i aleshores se farà així com una gran festa el cap de setmana. I la veritat és que és una mesura que va arribar en un moment molt crític i s'ha quedat, i ja jo crec que tot el món està com pendent de a veure si el demana, ja va mirant per allà a veure què compra. Entre això, el cap de setmana este que tenim ara de botigues al carrer, que queda no res per a que siga. La veritat és que la gestió comercial no són sols campanyes puntuals, són moltes coses, i esta pues, una més de les que es realitzen polítiques comercials del govern de la ciutat.
1: Gràcies, senyora Izquierdo. Partido Popular, senyora Riera, ¿cómo lo ven ustedes?
4: Pues a ver, nosotros vemos que el cheque consume es una iniciativa muy positiva, es útil y además necesaria para incentivar las compras en nuestros comercios que cada día les cuesta levantar sus persianas, porque es verdad que el que hoy en día emprende es autónomo, yo le doy una medalla, porque es complicado y es admirable la presión que muchos de ellos sufren. Ayuda también a las familias de Gandía, de hecho fue una propuesta que nosotros también desde la oposición impulsamos y propusimos al gobierno local, para que era un momento complicado, era un momento de pandemia, y al final estábamos todos de acuerdo en lo mismo. Por lo tanto, cuenta con todo nuestro apoyo para que siga adelante. Nos alegra que el gobierno socialista lo haya mantenido en el tiempo y queremos que continúe, sobre todo que llegue al mayor número posible de vecinos, que además genere una actividad económica en los barrios. Muy importante, a mí me parece muy importante que la fecha de consumo haya sido consensuada con el comercio, porque al final el comercio es quien ha elegido esa fecha perfecta para ellos, para no pisar otras campañas y que les sea más interesante. Pero el apoyo de los chis consumo no significa solamente mirar hacia otro lado cuando hay algún problema de gestión. Nosotros sí que exigimos que esa iniciativa funcione bien,